i a les 12 van arribar la fada bona i Ventafocs, Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi,